0: LOMLOE sea lógicamente corregida.
1: La vuelta al cole en la Comunidad Valenciana llega con temperaturas elevadas. Para paliar el calor, la Consejería de Educación ha destinado 16 millones de euros para la instalación de sistemas de climatización en los centros educativos. Carmen Ortí, consellera.
2: 1.617 centres educatius que el mes de juliol van rebre entre 5.000 i 25.000 euros per a l'adquisició de material per a la climatització dels seus centres educatius. En total, 16 milions d'euros per a millorar el benestar de la comunitat educativa.
1: Sin embargo, los sindicatos denuncian que el dinero es insuficiente e incluso disponiendo de aparatos de aire acondicionado, muchos centros no cuentan con las instalaciones eléctricas adecuadas para su puesta en marcha. Olga Sierra, coordinadora de salud del STEP.
3: En els diners que s'han donat no s'arriba ni a un mínim per a cobrir, però és que a més ens trobem que molts centres les instal·lacions elèctriques són tan antigues que no podrien suportar tampoc una instal·lació d'aquest volum de consum elèctric.
1: Investigadors de la Universitat de València i la de Alicante han publicat un estudi que impulsa una transformació de l'educació sobre riscos naturals tras constatar el desconeixement generalitzat entre l'alumnat de primària, secundària i batxillerat de los protocolos de autoprotecció i les causes territorials de la dana. És tot, siguin informats en esta sintonia i en nostra pàgina web rtve.es.
4: Radio Nacional de España, la radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional.
5: Pongamos una fecha al azar. Vale 6 de febrero.
6: Un año cualquiera.
5: Salimos esa mañana para intentar cruzar a Europa.
6: Desde el Tarajal.
5: Ceuta estaba cerca.
6: El último obstáculo era el agua.
7: Veo todo en blanco y negro.
4: Juan Ramón Lucas.

0: nou món de possibilitats ja, que ja oblidaven el caràcter més bèl·lic, més militar, basat en la seguretat i que estava centrat en l'expansió econòmica i social. És un document que podem dir que és iniciàtic de la ciutat de Castelló i que ens permet rastrejar d'on procedeix la població.
1: Què estava passant en aquell moment al Castellvell per a què es plantejara traslladar la població a la plana?
0: Bé, les transformacions, com sempre diguem en la història, són graduals. El Castellvell venia succeint el que ja en les dècades anteriors s'havia vislumbrat, i és que la frontera que havia permès a Jaume I expandir la civilització cristiana, anem a dir, havia anat allunyant-se, havia ja passat de llarg de Castelló, havia passat ja el territori valencià i ja s'endinsava per la zona d'Alacant. Per tant, aquella necessitat d'enclaustrar-se allà dalt, en el Castell Vell, on es protegien, la població musulmana es protegia de la possible, anem a dir, ocupació cristiana, doncs aquesta necessitat ja s'havia deixat enrere i la població, doncs, que ja és una nova població després de les noves ocupacions, doncs ja veu les noves necessitats i també el rei així ho considera i decideix otorgar el privilegi del trasllat.
1: El document ofereix, a més, unes condicions especials per als qui es traslladen. Quins avantatges es ofereix Jaume I?
0: Com tu dius, no només era la necessitat d'establir-se, sinó també d'obrir noves possibilitats econòmiques, i això fa que tinguin permisos per a obrir comerços o obrir noves possibilitats econòmiques, anem a dir, en diferents indrets de la economia. A més, això se veu complementat en els anys o dècades posteriors, donada també l'expansió per la capacitat d'atracció que té la ciutat, l'expansió demogràfica, per exemple, en l'organització de les fires comercials, en l'expansió cap a la zona marítima, amb l'expansió demogràfica que permet superar les barreres arquitectòniques. Tot això són confirmacions de la necessitat que tenia la població, que obri el trasllat, però que en les dècades posteriors van desenvolupant-se.
1: Jaume I no diu exactament construir Castelló així, sinó que autoritza a Ximen Pérez d'Arenós a traslladar la vila a qualsevol lloc dins del terme del Castell Vell. Com s'arriba llavors al lloc on està actualment la ciutat i com era aquella zona de la plana fa 775 anys?
0: Com tu dius, ell permet que s'establisca on millor es considere, o alguna cosa així diu la frase, on considereu que és el millor lloc. I com tu deies, també hi havia diferents poblacions, diferents alqueries, antigament poblades per musulmans i després, a poc a poc, poblades per població arribada d'altres indrets dels territoris cristians, i que feia que hi haguessin diferents possibilitats per establir-se. De fet, en la carta Poblo dels anys anteriors, el lloc d'emplaçament havia sigut un altre. Però es considera que aquest lloc que és el més adient i, com es confirma després, doncs van atraient a la població de les diferents alqueries que es distribuïen per la zona i que consideren que, sumant-se a aquest nucli urbà, van a tenir millors consideracions de vida.
1: El privilegi de trasllat, és a dir, aquest document original, torna a Castelló 25 anys després. Què podem descobrir mirant aquest pergamí?
0: Pues, permet viure la història, no? Viure la història de primera mà. En aquesta societat de la desinformació que vivim, tindre un document que té 775 anys de vida, tindre la capacitat de llegir directament a Jaume I, que també este any es compleix el 750 aniversari de la seva mort, doncs és un privilegi també. Viure la història no sempre és fàcil. Com deia, que en aquesta societat és molt complicat veure la textura de la història, perquè sembla que vivim en una societat totalment digitalitzada, i tindre un document de 775 anys davant, que damunt anem a tindre la possibilitat d'escoltar en els àudios que s'han preparat, tant en llatí, en castellà, com en valencià, que jo crec que permet viure la història i llegir de primera mà a un rei tan important com va ser